0: me voy.
1: Pero con otra canción, con digo
0: otra,
1: yo, ¿no?
0: Voy a poner otra. Bueno, recordar a los amigos, avui vespre, a partir de les 10 senyorany, després m'anarem a l'Aró, a partir de l'hora i mitja dura estarem per allà, hi ha molta gent, i anem a veure ara, i demà, espero, no sé si sonarà, però mañana me toca Magaluf, i vam una
1: vez... I quan duermes?
0: Al vespre.
1: Que ja tens una edat, Juan Campos, sí, hay que cuidarse.